0: este producte típicament il·licità i de la comarca del Baix Vinalopó. Arribem així a les 11:05 del matí. Continua tota la informació a Onda Cero.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Recién desayunado estás tan fresco que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar en el cargador del móvil.

Bon dia, de seguida anem amb la programació local, sí, però fem abans un primer resum de les notícies que contarem al nostre informatiu migdia a la 1:50, començant amb eixa dada que avançàvem ja a les 11. Més de 100 persones van morir a la comunitat només durant la passada setmana a conseqüència de la calor. Això és un 930% més, 930% més que el mateix període de l'any passat. Molts i moltes aprofitem per a baixar la temperatura banyant-se al riu, però cal parar molta atenció. És el que ha passat al riu Xúquer, al seu pas per Sumacàrcer, a la Ribera Alta, on una segona persona ha mort ofegada en les últimes hores. La Federació de Salvament i Socorrisme de la comunitat recorda que cal banyar-se únicament a les àrees habilitades i demana als ajuntaments que prenguin mesures al respecte. El consistori de Sumacàrcer

0: Carcer respon que estan fent tot el que poden i que hi ha cartells dissuadint del bany. Pendents també de l'evolució de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de les Corts, que està celebrant este matí i que ve a suposar l'avançada de la previsible aprovació dels comptes públics valencians en els pròxims dies. Vox afirma que inclouen el principi de prioritat nacional. El PP opta en canvi per la fórmula alternativa d'arrelament al territori i Partit Socialista i Compromís censuren els pressupostos al complet. I l'Hospital La Fe de València continua deixant-nos xifres de rècord, en este cas sobre transplantaments de ronyó procedents de donants vius. Han fet una desena en el que duem d'any. Això significa que han superat ja tots els que feren durant l'any 2024 sencer. Estes i moltes altres més notícies les contem en una hora i mitja a la 1:50. Temps ara sí que sí per a la programació local de les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero en la provincia de Valencia.

0: oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
1: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
2: Onda Cero en la provincia de Valencia.

0: festivitat molt xula de València, però ja no és la festa. Ojalà, igual que la Fira Major, pues acudeix a Sant Bult, i acudeix en aquesta casa infantil, i acudeix a moltes altres festes, i me pareix meravellós. Clar, ja totes que por acudir, sí que és de la calle Sant Vicente, hi ha moltes festivitats que acudeixen a les falleres, Sant Vicent, etc, etc, etc. I me pareix superbonico que puguen assistir a actes tan xulos, no? Aixina que jo, enhorabona, i me pareix un acte bonico, i ojalà poguer assistir també sempre, perquè d'alguna manera els transportistes, tan importants en la societat, tenen molt que veure. En les falles, en la pila, tot, sobretot tot. En les falles, no? Què és el que te reporta la falla i tal? I això és important. I després ja pues, tinguem un mogolló de preseleccions, estigueren els amics de Tamarit, que fos un èxit, Lo de ella pinxa sola i Tamarit, 15 minuts, espectacle
1: maravillós. Com se llamava l'espectacle? Algoritmo, no?
0: Algoritmo, i molt, molt, molt xulo, Ella estava molt content, perquè jo aprofiti per anar a entrevistar-lo per matí, i me dia, aquestes coses són boniques, sí. Bueno, perquè te deixen creativitat.
1: Claro.
0: Del 1 al 10 de mas, masqueta, vale, molt bé. Per la nit, pues una masqueta nocturna. I ara des de fa uns anys també, pues, de l'Ajuntament, del Consell de Sant Ibaester, diu, no, feu lo que vulgueu per la nit. Fes un espectacle, no? I este feu, pues va ser un piro musical ahí xulo i ficar uns trust a diverses altures per jugar els focs en diverses altures, tal i qual. La veritat que la gent és que encanta, no? I crec que això també està... És bonico, no? I ara ja t'he dit, anem de Champions de Playbacks, anem a per l'última jornada de Fira de Juliol. O sigui, Fira de Juliol no, l'última jornada ja de... Este fin de semana se acaba, ¿no? Sí.
1: Sí, esta semana es la última, ¿no?
0: Sí, pero claro, que ve, ya tenim punxà divendres. No, punxà, sopar de la punxà dissabte, batalla de flors el diumenge. El dissabte imagina que la Fira Major, les falleres majors, les corxen, anant a punxar també elles les seues carrosses a la ciutat fallera, perquè la gent també conega un poquet, que jo crec que a través dels mitjos i que se fa molta promoció, la gent ja sap el que és la punxà de la flor, ¿no? Que se fa la nit anterior perquè la flor estiga pues, viva i la flor estiga lluïda i tal, perquè el diumenge lluïsca molt en la batalla, pues n'hi hauran. Bé, l'empat estigui jo. I avui també aniré. A veure com cullen els clavellons, tu. Allí en l'horta, que plovia, t'acordes? Que plovia mogolló l'any passat quan estigui.
1: Sí,
0: maravillós.
1: Que ho vas fer.
0: Maravillós. Bonico. Què vas a contar? Vas a portar medina a algun puesto avui, no?
1: Pues avui no. Te portaré el 15, que és el dimecres, que és quan comencen els festejos taurins de la Fira de Juliol, del 15 al 19 en la Plaza de Toros, arrancando el 15, el miércoles, a las 10 de la noche, y bueno, pues habrá, pues estarán los nombres más grandes del toreo, como son Román, José María Manzanares, Talavante, Roca Rey, Daniel Luque, Samuel Navalón y Marco Polo. Ya iremos contando.
0: Pues ya está.
1: Pues ya está.
0: También formen parte de las festividades de la Fira de Juliol. La Fira de Juliol es que para que la gente no se enanara,
1: Claro.
0: De València, és veritat, perquè la burguesia i tal digui, no, és que no, pues, pues farem una fira així perquè
1: claro
0: se quedeu.
1: Que sí, todos los días sí, hacen algo.
0: Esos pabellons de l'Alameda i tal, allí, con ese poderío, ojalá tornar en tu, però quin poderío i tal, més xulo que la mare que va. Algun dia contaré mi història de la Fira de Juliol.
1: Pues sí, iremos contando más cosas, Boro, mañana más y mejor, como siempre, aquí en Más de Uno Valencia. Volvemos a la misma hora, 12 y 22, aquí para contarles más cosas. Y ahora les dejamos con deportes informativos para que no dejen de escuchar la radio en todo el día. Que sean felices. Adiós.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Més de 100 persones van morir la passada setmana a casa nostra a conseqüència de la calor. Què tal? Bona vesprada. Són en la seua majoria persones majors de 65 anys i residents a les comarques d'Alacant. Ens preguntem avui pel perquè de tot això, pel rerefons sanitari que hi ha i per si remeis com l'aire condicionat són realment profitosos, tenint en compte, a més, este temps de pujades del preu de l'energia que estem vivint. Tot, per descomptat, amb experts valencians. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. 114 persones han mort al nostre territori des de començaments de mes per la calor, el 90% d'elles només durant la passada setmana, que és quan molts municipis superaren els 40 graus de màxima durant diversos dies de manera continuada. Andreina Pietri.
2: Són dades de l'Institut de Salut Pública Carlos III que indiquen, a més, que la gran majoria de les víctimes mortals valencianes per la calor són persones majors de 65 anys i, sobretot, concentrades a les comarques d'Alacant. Aquestes xifres suposen un increment del 930% respecte al mateix període de l'any passat.
1: Els professionals sanitaris insisteixen en que la calor no només suposa un risc per a les persones majors o amb malalties prèvies, sinó que pot afectar fins i tot qualsevol persona si no es prenen les precaucions necessàries. Alejandra Carrillo.

0: Una situació que preocupa especialment després de l'última setmana. La infermera i coordinadora del Grau d'Infermeria de la Universitat Europea de València, Patricia Vicario, exposa la gravetat de la situació.
1: El cambio climático y las olas de calor extremo ya no son una amenaza futura, son una emergencia de salud pública actual. Nos indica que los mecanismos fisiológicos de adaptación de las personas, sobre todo las personas vulnerables, se están viendo desbordados por temperaturas que superan los 45 grados. Y eso nos obliga a replantearnos urgentemente cómo protegemos a nuestra población.
0: Més enllà dels consells més coneguts, com beure aigua amb freqüència o evitar eixir en les hores centrals del dia, Vicario parla d'una corresponsabilitat comunitària.
1: Si tenemos vecinos mayores que viven solos, podemos llamarlos o visitarlos una vez al día, comprobar que están bien, que sus casas están aclimatadas, que mantienen la temperatura segura y que son conscientes de la gravedad de las olas de calor y de las altas temperaturas en general. Además, desde el punto de vista laboral y social, podríamos comenzar a normalizar la flexibilidad de horarios y la suspensión de actividades físicas en horas centrales del día.
2: Pensem en este context, clar, en remeis i un d'ells, per descomptat, l'aire condicionat que, estiu rere estiu, amb l'alça sostinguda de les temperatures, ha demostrat que cada vegada és menys un capritx i més realment una necessitat bàsica.
3: El preu de l'energia no para de pujar en els mesos de temperatures més altes i amb ell el nombre de persones en situació de pobresa energètica que no poden accedir a un habitatge climatitzat. Tot i això, Roberto Cabero García, responsable de l'àrea de distribució i mercat energètic de Atrae Foro Energia, explica l'impacte econòmic d'aquest increment.
4: No nos repercute de forma directa, pero sí de forma indirecta, porque el tomarnos un café, tomarnos un refresco, lo que sea, nos va a repercutir en el bolsillo por esa subida de luz que estamos teniendo y vamos a tener en los siguientes meses y, por supuesto, en la siguiente semana. Esperemos que no sea mucho.
3: Encendre l'aire condicionat a casa no produirà un cop directe a causa dels contractes energètics als domicilis prèviament acordats, sinó que és... Es notarà en el consum, ja que els establiments, com ara bars o perruqueries, no compten amb aquestes tarifes fixes.
2: Un altre remei per a baixar la temperatura són els rius. L'Ajuntament de Sumacàrcer a la Ribera Alta ha decidit tancar l'accés a l'àrea recreativa de l'illa de l'Esgoletja després de registrar-se en les últimes hores la segona mort per ofegament al riu Xúquer en només 4 dies. 2 morts en 4 dies. Onda Cero la Ribera, Virginia Delgado.
5: L'alcalde David Pons busca així evitar més desgràcies en la zona de gestió municipal.
6: És un espai que, en quant a manteniment, corre a càrrec de l'Ajuntament i, per tant, hem decidit tancar-lo. Entenem que podem contribuir a que, almenys, acabar l'estiu tranquil·lament.
5: Des de la Federació de Salvament i Socorrisme de la Comunitat Valenciana, Salva Perelló considera contradictori cobrar entrada per aparcar i accedir a este paratge de Sumacàrcer sense oferir socorristes.
7: Este lugar tiene servicios públicos, tiene mesas, cobra un dinero por el parking de los coches y lo que no puede ser es que sea un lugar donde indica un cartel de aguas peligrosas y que la gente se pueda bañar allí sin ningún tipo de supervisión.
5: L'alcalde ha lamentat aquestes crítiques i ha aclarit que l'espai és una àrea recreativa i no una platja fluvial. Per tant, és responsabilitat de cada persona la seva seguretat al riu.
2: Els bombers de Castelló continuen donant tot, continuen treballant a l'incendi del Matarranya, a Terol. El Consorci Provincial manté avui el dispositiu de suport a l'incendi forestal de Penya-Roja, que es troba a pocs quilòmetres del límit amb els ports i ho fa després d'una nit intensa de treballs i una vegada efectuats els relleus dels equips desplaçats. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
8: L'incendi continua actiu i de moment les flames ja han cremat més de 300 hectàrees d'una zona d'alt valor ecològic. Des de Castelló continuen mobilitzats una dotació del Consorci Provincial de Bombers i unitats de bombers forestals de la Generalitat Valenciana. El diputat de Bombers a Castelló és David Vicente.
9: El incendio de momento sigue prácticamente la misma extensión que anoche, no ha avanzado, pero sí que tenemos que estar atentos para que no lo haga y para así poder ir acotándolo y poder perimetrarlo, que es la primera acción que se iba a hacer.
8: En total, més de 300 efectius treballen en les tasques d'extinció d'un foc que manté activat el nivell 2 d'emergències en les comarques d'Aragó.
2: És ara l'una i 56, pendents esta setmana i també la que ve dels pressupostos de la Generalitat per enguany i seran previsiblement aprovats en uns dies amb el suport de PP i Vox, però amb la negativa de Partit Socialista i Compromís.
0: Avui d'entrada s'ha reunit la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de les Corts, a la qual Vox ha assegurat que els comptes públics valencians inclouran el seu principi de prioritat nacional. Teresa Ramírez.
10: Unos hablan arraigo, otros hablan de que excluimos. No, estamos hablando de prioridad nacional. Los recursos son los que son y hay que priorizar en los valencianos. Y no nos compliquemos, es que lo de prioridad nacional es sentido común puro y duro. Ojalá hubiésemos podido establecerlo antes.
0: El PP evita hablar de prioridad nacional y...